Sap, Sant Pau, Sant Puja, Sant Pratau, Sant Granthi Veva, Sant Dogman Vahuna, Sant Padad Vinyan Vichas, Sant Satika Santata, Sant Surmo Matas.